se bansi he la ma se bansi e amotle motho hi hi hi hi hi hi se bansi.